0: FM Awolu Solu Dero Pese.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.

tó ibi tí àwọn ìbọn lórí ètò àlùjọ fún tòní nìyí ǹjẹ́ títí di lọ́jọ́ mẹ́jọ tí a tún máa pàdé. Mo step aside, mo ṣe ń fàyín lórí ọ̀fẹ́ Kristi lọ́wọ́ títí di ìgbà náà. Tèmi tọpẹ́ gentleman olódodo ọmọ olómúyọ̀wá ló ń kí yí pé ó dìgbà.

0: ó dàbíi pé ọ̀kẹ́ àmẹ́nù ló sì ń lo iTunes òyìn gbà àbí ẹwo ló tiẹ̀ kọ́kọ́ jáde nínú àwòrin yìí àti Adventure of Mr. Wise gbàgbé eléyìí ló kọ́kọ́ jáde 73 làwòrin yìí jáde Adventure of Mr. Wise náà nínú owó àti ọmọ sùúrù bàbá ìwà. Yeah, 73 ló náà jáde.
1: Fọ́nrán àwọn ọmọ ènìyàn.
0: Okay.